Joves cos i amagats, la claror de les nits. Vaig insinuar cap romans, i ara el vi és mig buit.